0: on vulguis i quan vulguis.
1: L'audició que us proposem a continuació aquí a Catalunya Música és la de la Simfonia número 2 en si bemoll major, l'Obgesang, o Cant de Lloança, que és l'Opus 52 de Félix Mendelssohn. La sentirem interpretada per les sopranos Anne Schwanewilms i Petra Maria Schnitze, pel tenor Peter Seifert, el cor de la Gewandhaus de Leipzig i l'orquestra també de la Gewandhaus de Leipzig, dirigits per Ricardo Chailly.

0: Hem sentit la sinfonia número 2 en si bemoll major, Lobgesang o Cant de Lluança, l'opus 52 de Félix Mendelssohn. La sentíem interpretada per les sopranos Anne Schwanewilms i Petra Maria Schnitzer, pel tenor Peter Seifert i pel cor i l'orquestra de la Gewandhaus de Leipzig, dirigits per Ricardo Chailly.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: De Gabriel Fauré podrem sentir ara la sonata per a violí i piano número 1 en la major, opus 13, en la versió de Len Baikirche, violí, i Roy Howard, piano.

Allegro molto, andante, allegro vivo i allegro quasi presto són els quatre moviments de la sonata per a violí i piano número 1 en la major, opus 13, que Gabriel Fauré va compondre l'any 1876. Sentíem Alain Weichirch, violí, i Roy Howard, piano.

0: Catalunya Música.
1: Continuem aquí a la nostra sintonia, tot seguit amb l'audició de les exèquies musicals de Heinrich Schütz, el seu opus 7. La música d'aquest compositor alemany la sentirem avui amb el conjunt The Sixteen i The Symphony of Harmony and Invention, el conjunt instrumental que els acompanya, dirigit per Harry Christophers.

0: Eren les exèquies musicals de Heinrich Schütz, el seu opus 7, una obra que sentíem amb les formacions de Sixtini, The Symphony of Harmony and Invention, dirigides per Harry Christophers.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música. Nocturn.
2: Tot seguit podrem sentir la sonatina Purivet, una obra per a piano de Xavier Montsalvatge composta l'any 1961. Ivet és la filla del compositor. Sentim-ne la versió del pianista Miquel Villalba.

0: Música de Xavier Montsalvatge, sentíem la sonatina Pour Yvette, interpretada pel pianista Miquel Villalba.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.

A Catalunya Música arriba tot seguit la música del violinista i compositor Niccolò Paganini. Sentirem el seu concert per a violí i orquestra número 2 en si menor opus 7, interpretat per Alexander Markov i l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Saarland, dirigits per Marcello Viotti.

0: El concert per a violí i orquestra que ara sentíem és de Niccolò Paganini. És el seu concert número 2, opus 7, escrit en la tonalitat de si menor, i l'interpretaven el violinista Alexander Markov i l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Saarland, dirigits per Marcello Viotti.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música. Nocturn.
2: John Taverner va ser un compositor actiu des de principis del segle XVI fins l'any 1545.

Hastings, que va treballar d'organista en diverses ciutats angleses com ara Oxford. D'ell sentim l'antífona O Splendor Gloria en la versió del cor de la Catedral de Santa Maria d'Edimburg, dirigit per Duncan Ferguson.

0: El cor de la catedral de Santa Maria d'Edimburg, dirigit per Duncan Ferguson, ens oferia l'antífona O Splendor Gloria del compositor anglès John Taverner.
1: Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: La programació de Catalunya Música continua amb l'audició del concert per a piano i orquestra número 1 en mi menor, opus 11, de Frédéric Chopin. Emmanuel Ax, al piano, i l'Orquestra of the Age of Enlightenment, dirigida per Charles McCarras, interpreten la versió d'aquest concert que ara sentim, enregistrada el 1998.

0: amb l'Orchestra of the Age of Enlightenment, aquesta formació que dirigia Charles McCarras.
1: Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: Sentirem a continuació tres cançons fineses del compositor Oscar Merikanto, interpretades per Matti Salminen baix i l'Orquestra Filarmònica de Helsinki sota la direcció de John Storgaard.

Sentíem una selecció de tres cançons fineses, les cançons de La meva vida, d'Òscar Merikanto. Ens acompanyaven Matti Salminen, baix, i l'Orquestra Filarmònica de Helsinki, sota la direcció de John Storkerts.

0: Catalunya Música.
1: L'únic quartet de corda que va compondre Maurice Ravel està escrit en la tonalitat de fa major. El sentim a continuació aquí a Catalunya Música, interpretat pel quartet Arcanto.

0: Catalunya Música.
1: De Robert Schumann podrem sentir ara el Concertstück, peça de concert per a piano i orquestra en sol major, opus 92, una obra de l'any 1849, que ens ofereixen Daniel Barenboim, piano, i la Filharmonia Orquestra, sota la direcció de Dietrich Fischer-Dieskau, en un enregistrament de l'any 1984.

0: Daniel Barenboim, piano i la Filharmonia Orquestra sota la direcció de Dietrich Fischer-Dieskau en un enregistrament de l'any 1984 ens oferien el Concertstück, peça de concert per a piano i orquestra en sol major, opus 92, que Robert Schumann va compondre l'any 1849.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: Tot seguit sentirem el gran duo concertant sobre la romança Le Marin, un duet per a violí i piano de Franz Liszt. Guidon Crema, al violí, i Oleg Meisenberg, al piano, n'interpreten aquesta versió.

Era el gran duo concertant sobre la romança Le Marin. És l'obra que porta el número de catàleg 128 de Franz Liszt, una obra per a violí i piano que interpretaven Gidon Kremer i Oleg Meisenberg.

0: Catalunya Música.
1: Pierre Tabart és un compositor i mestre de capella francès que va viure entre els anys 1645 i 1716. D'ell sentirem el Magnificat per a cor i conjunt instrumental a càrrec de l'ensemble Jacques Modern i l'ensemble La Fenice que dirigeix Jean Tuberie.

Música de finals del segle XVII i principis del XVIII. L'autor d'aquest Magnificat és Pierre Tabart, que va viure entre els anys 1645 i 1716. Sentíem l'ensemble Jacques Modern i l'ensemble La Fenice, sota la direcció de Jean Tuberry, en aquest enregistrament de l'any 2001.

0: Viu l'estiu perfecte a Catalunya Música. T'acompanyem en tot moment, a la platja, a la muntanya o allà on siguis. Amb la millor música, fes que aquest estiu sigui inoblidable. Catalunya Música, on vulguis i quan vulguis.
1: Els caps de setmana, una hora per somiar, emocionar-se i deixar-se seduir per la música. El somni d'un dia d'estiu. Els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí amb Esther Pinart.

a Catalunya Música. El dimecres 12 d'agost viurem un instant extraordinari. A Catalunya Música l'acompanyarem amb música, poesia i imaginació a l'especial Els vels de l'eclipsi, un programa de Maria Montes per transformar l'eclipsi solar total en una experiència també musical. D'Amy Beach a Claude Debussy, de Jaume Pont a Emily Dickinson, Els vels de l'eclipsi, una mirada diferent per a un fenomen excepcional. Aquest dimecres, de 2:15 a 8:00 a les 10:00 del vespre, a Catalunya Música.

música de Manuel de Falla tot seguit a la nostra sintonia, a Catalunya Música, amb l'audició del concert per a piano i 5 instruments que interpreten en aquest enregistrament el pianista Joaquín Achúcarro i membres de l'Orquestra Simfònica de Londres dirigits per Eduardo Mata.

0: Aquesta era la versió del pianista Joaquín Achúcarro amb membres de l'Orquestra Simfònica de Londres dirigits per Eduardo Mata del concert per a piano i cinc instruments de Manuel de Falla.
1: Obertura. La millor manera de començar el dia a Catalunya Música.
2: Continuarem amb la versió per quartet de saxofons de Guillaume Bourgogne de les 6 bagatel·les de Gheorghe Ligeti, que ens interpretarà el quartet Habanera.

0: El Quartet Habanera ens ha interpretat aquestes 6 bagateles de Gheorghi Ligeti en la versió per quartet de saxofons de Guillaume Bourgogne.
1: Obertura. La millor manera de començar el diumenge a Catalunya Música.
2: Continuem avui aquí a Catalunya Música la nostra programació amb la polonesa fantasia per a piano sol en la bemoll major, que és l'opus 61 de Frédéric Chopin. Maria Joao Pires interpreta la música de Chopin al piano.

0: La pianista Maria Joao Pires oferia la polonesa fantasia per a piano sol en la bemoll major, opus 61, de Frédéric Chopin.
1: Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
2: Ara us convidem a sentir l'obertura Mar en calma i bon viatge, opus 27 de Félix Mendelssohn, interpretada per l'Academy of St. Martin in the Fields, dirigida per Neville Marriner.

L'Academy of St. Martin in the Fields, dirigida per Neville Marriner, era l'intèrpret de l'obertura Mar en calma i Bon viatge, opus 27, de Felix Mendelssohn.

0: de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música.
1: Els caps de setmana, una hora per somiar, emocionar-se i deixar-se seduir per la música. El somni d'un dia d'estiu. Els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí amb Esther Pinart.

0: Obertura. La playlist de clàssica favorita del cap de setmana a Catalunya Música.
1: Sentirem a continuació la rapsòdia per a contralt, cor d'homes i orquestra Opus 53 de Johannes Brahms. La interpreten la contralt Mariana Lipovsek, el cor Ernst Senf i l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigits per Claudio Abbado.

Era la rapsòdia per a contralt, cor d'homes i orquestra opus 53 de Johannes Brahms, la que acabem de sentir en la versió de la contralt Mariana Lipovsek, del cor Ernst Senf i de l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigits per Claudio Abbado.

Per continuar la nostra selecció, hem escollit la sonata per viola i piano de Julian Crane, que ens interpreten Igor Fedotov, viola, i el pianista Gary Hammond.

0: Hem sentit la sonata per viola i piano de Julian Crane, tal com l'interpretaven Igor Fedotov, viola, i el pianista Gary Hammond.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: Per a la cort del rei Lluís XIV, el rei Sol, Jean-Baptiste Lully va escriure el ballet L'amor malalt. I avui el sentim aquí, a Catalunya Música, en la interpretació de les sopranos Charla Navziga i Mary Enid Hines i l'Arcàdia Baroque Ensemble, dirigits per Kevin Malone.

0: L'Amour Malade és el títol del ballet de Jean-Baptiste Lully que ara mateix sentíem. L'interpretaven Charlotte Nafziger i Mary Enid Hines amb l'Arcadia Baroque Ensemble dirigit per Kevin Malone.
1: Obertura. La millor manera de començar el dia a Catalunya Música.
2: Ara us convidem a sentir la suite del ballet Alegries, de Robert Gerhard. L'intèrpret serà l'Orquestra de Cambra del Teatre Lliure, dirigida per Josep Pons.

0: L'Orquestra de Cambra del Teatre Lliure, dirigida per Josep Pons, ens ha interpretat la suite del ballet Alegries, de Robert Gerhard.
1: Obertura. La millor manera de començar el diumenge a Catalunya Música.
2: Us convidem ara a sentir 5 cançons per a veu i piano de Fanny Mendelssohn. És el seu recull Opus 10 i l'interpreten la soprano Dorothea Cragson i la pianista Babette Dorn.

0: Interpretades per la soprano Dorothea Craxton i la pianista Babette Dorn, sentíem les 5 cançons opus 10, cançons per a veu i piano, de Fanny Mendelssohn.
1: Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música, oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis. Catalunya Música.

0: El somni d'un dia d'estiu. Una hora per somiar, emocionar-se i deixar-se seduir per la música. Amb Esther Pinart.
1: Quan encara es respira amb una certa calma i el sol comença a escalfar a mesura que passen els minuts, un dia més des de Catalunya Música us convidem a entrar en un espai de música i possiblement també d'imatges i olors que us vindran al record, perquè

Ja ho sabeu, aquest és el poder de la música. Bon dia i benvinguts en aquesta hora per somiar desperts. Ens hi voleu acompanyar? Jo.

Hi ha sons que directament et transporten. No cal que et demanin permís. Se t'emporten. Com les quatre veus d'aquesta formació coral sueca, Kraia, integrada per quatre dones. I una d'elles és l'autora d'aquesta delícia que acabem de sentir, Eva Lestander. El títol de la peça, Et vaig veure, en suec, Ja sóc d'ell, que combina versos del poeta del segle XVIII, Johan Henrik Kellgren, amb text contemporani de Lucas Modison. Com segurament també us transportarà, fins vés a saber on, aquesta miniatura del compositor georgià Gia Kancheli. Gracioso, delicada, transparent i lleugerament nostàlgica.

0: Música tendra, elegant i contemplativa, amb una tristesa lluminosa més que no pas fosca, aquesta sicilien de Giovanni Battista Pergolesi, que ens interpretava el duo Semilia, ha estat després que la pianista Elisabetta Blumina ens fes volar amb la miniatura de Guia Cancelli.
1: El somni d'un dia d'estiu, amb Esther Pinart.
0: Com us heu despertat avui? Us ha despertat un somni? Sou dels qui, quan us desperteu, recordeu el que heu somiat? Us interessa fer l'esforç de recuperar tota la història per poder-la deixar escrita? Potser la música de Mozart us hi podria ajudar.

0: De vegades, quan han de venir canvis importants, el neguit, els dubtes, la il·lusió, també es reflecteix en els somnis. Avant la suite és una de les peces més representatives de l'univers de la pianista i compositora canadenca Alexandra Streliski. Minimalista, molt emocional i amb una narrativa interior molt clara. L'hem sentida després de deixar-nos bressolar pel segon moviment, l'Adagio, del quartet per a flauta número 1, Kegel 285 de Mozart, que ha interpretat Nash Ensemble.
1: Catalunya Música.

Diuen que és important recordar els somnis, perquè és una manera d'estar connectats amb l'inconscient i, per tant, de conèixer-nos més. De fet, quan expliques un somni, d'alguna manera també estàs explicant una intimitat teva.

0: Segur que en aquests moments hi ha més d'una persona contemplant el mar. Banyant-s'hi també, perquè hi ha gent molt matinera. De fet, ara és una bona hora per fer-ho, tot i que encara seria molt millor fer-ho entre les 7 i les 8, quan el sol encara és baix i tot està més tranquil. Enzi ha fet la seva reinterpretació de l'obra Contemplazione del mare de l'italià Gianni Domenici. I després, el trio Wanderer ens ha regalat aquesta peça calmada, íntima i contemplativa, Suar, Vespre, la primera del díptic Opus 76 de Melbonis.
1: Un matí de música. Un matí per somiar.

Són moltes les persones que esperen que arribi l'estiu per viatjar. I és clar, de cada viatge en guardem alguns records.

0: Era l'Andantino, canto amoroso, tercer moviment del quintet amb clarinet, Souvenir de Voyage, de Bernard Herrmann, que tots coneixem per les bandes sonores que va compondre per al director de cinema Alfred Hitchcock. En aquest cas, però, l'hem sentit en la versió per a clarinet i orquestra que ens oferien el clarinetista Mayue i l'Orquestra Simfònica de Singapur, dirigida per Joshua Tan.
1: Catalunya Música.
0: Somiar no sempre és agradable. I és cert que tot el que ens passa a la vida, fins i tot pensaments, emocions, sentiments, alimenta els nostres somnis. Qui omplirà els pròxims encara no dos minuts? Són la mezzosoprano Colline Dutiel i la pianista Aurelia Vichovan, amb el lied Leiden der Trennung, Deutsch 509, de Franz Schubert.

Música del barroc amb aquest andante segon moviment del concert per a fagot en re menor d'Antonio Vivaldi. L'hem sentit amb el fagotista Sergio Azzolini i el conjunt de música barroca L'Onda Harmònica. I seguim avançant en aquest estiu que també té una certa nostàlgia, aquesta estació de l'any. Potser perquè la llum intensa també fa més visibles les absències. Ara us proposem deixar-vos portar pel ritme balancejant de la pròxima peça. Juny, Barcarola, del cicle Les estacions de Piotr Ilich Txaikovski. Un ritme balancejant que imita el moviment de l'aigua. Un moviment tranquil. Una peça altra vegada contemplativa, afectuosa, una mica melancòlica, en un arranjament de Jacques Gandart, que interpreta el quartet Bedrich.

0: Del balanceig d'aquella barcarola de Tchaikovsky a aquest cèlebre vals de Francis Poulenc, Le chemin de l'amour, els camins de l'amor, abocant els camins de la felicitat del passat i la recerca d'un amor perdut. L'hem sentida en una versió per a quartet de corda amb el quartet Fanchoeg. El passat, el desig de tornar a viure, de reprendre una història no acabada, també alimenta els nostres somnis.
1: El somni d'un dia d'estiu. Melodies que il·luminen el cap de setmana.

i refinament tímbric. Així és la música de Jean Kras, amb una inspiració molt personal, relacionada amb els seus viatges marítims perquè va ser oficial de la Marina Francesa. Era el segon moviment de la Suite en Duo, una autèntica joia de la música francesa del segle XX. Les intèrprets eren la flautista Juliette Hurel i l'arpista Marie-Pierre Langlamé. I ens acostem al final d'aquest nou recorregut que tancarem amb la preciosa veu de la mezzosoprano Anne-Sophie Fonota, que amb el pianista Ben Forsberg interpretaran una de les cançons més delicades d'Edvard Grieg, la titulada Temps de Roses, Zu Rosenzeit, opus 48, és la número 5 d'aquest opus. Per acabar amb una de les moltes versions de My Favorite Things, de Richard Rodgers, en la versió instrumental que interpreta de Philharmonics. Perquè quan el matí ja és plenament lluminós, ens quedem amb allò que realment importa. Una olor, una melodia, una tassa de cafè, el mar al fons. Potser la felicitat és precisament això. Una col·lecció de petites coses.

0: Hi ha tantes versions d'aquesta peça, My Favorite Things. I és que té una melodia fresca, alegre, que sempre entra molt bé, la veritat és aquesta. I així és com hem volgut arribar al final del programa d'avui. Moltes gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres. Ha estat un plaer, com sempre. I res més, que tingueu una bona setmana i ens retrobem dissabte que ve al punt de les 9.
1: El somni d'un dia d'estiu. Amb Esther Pinart.

Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música. Oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.

0: Catalunya Música.
1: Catalunya Música presenta Música sense paraules.

música sense paraules. Deixa't portar només per la música.

0: Escolta. Què sents? T'agrada? Catalunya Música. Per fer-te sentir bé.
1: El dimecres 12 d'agost viurem un instant extraordinari. A Catalunya Música l'acompanyarem amb música, poesia i imaginació a l'especial Els Vels de l'Eclipsi, un programa de Maria Montes per transformar l'eclipsi solar total en una experiència també musical. D'Amy Beach a Claude Debussy, de Jaume Pont a Emily Dickinson, Els Vels de l'Eclipsi. Una mirada diferent per a un fenomen excepcional. Aquest dimecres, de 8:15 a les 10 del vespre, a Catalunya Música. Catalunya Música.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Joan Vives.
1: Benvinguts a una nova edició de l'Espai als Concerts de Catalunya Música. Avui un concert que ens arriba de la ràdio de l'oest d'Alemanya, la ràdio La Westdeutsche Rundfunk, des de Colònia. Un concert que potser ens trencarà una mica el tòpic de la imatge de música agradable i alegre que caracteritza el classicisme musical, és a dir, la música de la segona meitat del segle XVIII. Per tant, un concert molt atractiu que hem aconseguit gràcies a la presència de Catalunya Música a la Unió Europea de Radiodifusió. El primer titular que us avancem és que en aquest concert hi podrem sentir el Rèquiem de Wolfgang Amadeus Mozart, obra emblemàtica que sempre ens ve de gust recuperar. A més, el sentirem en la versió habitual, és a dir, la versió que va completar el que va ser amic i deixeble durant un temps de Mozart, Franz Schaffer-Süssmayr. Però la gràcia d'aquest concert és que, previ al Rèquiem de Mozart, hi ha dues obres, les dues de Joseph Haydn, que ens porten també una altra imatge que d'alguna manera redunda en el que seria la lectura que aquests dos compositors fan de l'entorn del fi de la vida, de la mort. Abans d'entrar en més detalls, però, dir-vos que aquest concert, els companys de la ràdio de l'oest d'Alemanya a Colònia, el van enregistrar a la sala Klaus von Bismarck de Colònia el dia 23 de març del 2025. I anticipar-vos també que el concert està protagonitzat pel conjunt Concerto de Colònia, dirigits per Simon Halsey, i que va comptar amb la participació de diferents

solistes i també del cor de la ràdio de l'oest d'Alemanya a Colònia. La primera obra que s'hi va interpretar és un motet molt poc habitual del catàleg de Joseph Haydn. És una obra que ens situa just al final de la seva vida, és a dir, a l'entorn de l'any 1808, en plenes guerres napoleòniques. El seu títol és Insane et Vane Cure, una pàgina realment expressiva que no sabem si la va arranjar el mateix compositor o alguna persona del seu entorn, donada l'edat força avançada de Joseph Haydn en aquell moment. I per què diem arranjar? Perquè no es tracta d'una obra original, sinó que és una obra en la qual es recicla un dels cors que apareixen en un oratori forces anys anterior del mateix Joseph Haydn. Ens referim a l'oratori El retorn de Tobias, sorgit l'any 1775, en l'època en què el Palau Esterházy s'estava vivint els primers viatges, els primers anys de passar les vacances al famós Palau Esterházy. És perquè ens entenguem l'època Sturm und Drang del compositor. Precisament aquest cor, que dins de l'oratori El retorn de Tobias es titula Es vanishe in un momento, és una molt bona mostra de l'estil Sturm und Drang de Joseph Haydn. Per tant, amb un text titulat Insane et Vane Cure, sembla molt adequada la música que li dona força al missatge dramàtic del text, aquesta vegada en llatí. Amb aquesta obra es va començar el concert, una obra que podrem sentir tot seguit, tal com la va interpretar el cor de la ràdio de l'oest d'Alemanya a Colònia i el conjunt Concerto de Colònia, dirigits per Simon Halsey.

Així, amb impacte, va començar el concert que us estem oferint avui a Catalunya Música. Concert enregistrat pels companys de la ràdio de l'Oest d'Alemanya, Colònia, a la sala Claus von Bismarck de Colònia, el 23 de març del 2025. Acabem de sentir el cor de la ràdio de l'Oest d'Alemanya i el conjunt Concerto de Colònia, dirigits per Simon Halsey, interpretant aquest inhabitual motet de maduresa de Haydn, que, de fet, per ser justos, hauríem de dir transcripció a partir d'una altra peça coral de l'etapa central de la vida del compositor. És la transcripció del cor Es va néixer in un momento, pertanyent a l'oratori El retorn de Tobias, i que en aquesta versió apareix amb el text llatí Insane et vane cure. Una peça que serveix com a introducció a la reflexió sobre la mort general d'aquest concert que us estem oferint avui, però que té diferents mirades. I la segona mirada és la que sentirem tot seguit. Estem referint-nos a la sinfonia número 44 en mi menor del compositor Joseph Haydn. És a dir, estem parlant d'una sinfonia que Haydn va escriure 3 anys abans de la versió original del cor que acabem de sentir. Efectivament, i com ja us hem dit en començar aquesta retransmissió de concert, una pàgina de l'època Sturm und Drang. S'anomena així, ja ho sabeu, un període central de la vida del compositor, de Haydn, en què se centra en escriure obres que es caracteritzen pel seu esperit preromàntic. Tonalitats menors, cops d'orquestra, intervals amplis, contrastos bruscos... De fet, trets molt inusuals del classicisme musical i que ens refermen aquesta sensació de que, si bé no ens van portar de manera directa cap al romanticisme, ens el van començar a anunciar. La sinfonia número 44 està escrita en mi menor i

porta el nom de Simfonia Fúnebre. Però, curiosament, el motiu pel qual porta aquest sobrenom és per l'adagio, que quan el sentiu direu que us sembla tot menys fúnebre. Sembla que l'excusa és que Haydn va dir en el seu entorn que el dia que ell es morís volia que l'interpretessin aquest adagio. Contra la sensació que tindrem en el primer i últim moviments que estan escrits en mi menor i en estil Sturmundrang més contundent, l'adagio és una exhibició de tendresa, de bellesa musical, com dient, ara que m'he mort, no patiu per mi, que estic bé. És una mica la sensació que ens transmet aquesta suposada, diguem-ho així, voluntat del compositor. Nosaltres ara podrem sentir aquesta preciosa sinfonia número 44 en mi menor, la Sinfonia Fúnebre de Haydn, tal com la va interpretar el conjunt Concerto de Colònia dirigits per Simon Halsey. Recordeu que aquesta sinfonia, com totes les de Haydn, tenen quatre moviments. La singularitat d'aquesta és que el minuet i l'adagio estan canviats de lloc. És a dir, comencem amb un allegro con brio, segueix el minuet, després l'adagio, que és el que dona títol de fúnebre a la sinfonia, i al final un rondó allegro. Així va sonar aquesta Sinfonia 44, fúnebre de Joseph Haydn.

Uau, certament poderosa aquesta sinfonia que acabem de sentir, la número 44 en mi menor, l'anomenada Sinfonia Fúnebre de Joseph Haydn, una sinfonia Sturm und Drang amb tots els ets i uts. Recordeu, aquesta col·lecció de sinfonies Sturm und Drang, si us agrada podeu estirar el tema, són aproximadament les sinfonies que van des de la 20 i pocs fins a les 50 i pocs. No totes ho són, però vaja, n'hi trobareu unes quantes que us faran passar molt bones estones, com la que acabem de passar recuperant aquest concert que interpretava el conjunt Concerto de Colònia, que van interpretar-la el passat 23 de març del 2025 a la Sala Claus von Bismarck de Colònia, un enregistrament fet per

la ràdio de l'oest d'Alemanya. Així es va arribar a la mitja part, però recordeu que la segona part ve a l'obra que probablement molts esteu esperant, tal com us hem anunciat, efectivament, el Rèquiem de Wolfgang Amadeus Mozart. Literalment, l'última composició en la que va treballar el compositor salzburguès i que, recordem-ho, és important, va deixar inacabada. Realment, Mozart va enllestir amb prou feines un 50%, podríem negociar un petit plus, però no gaire. És una obra que se li encarrega una persona anònima, després es va saber que era un aristòcrata vienès que es dedicava a plagiar obres de compositors pagant-los molt bé, i finalment Mozart, que no tenia ganes de fer cap rèquiem, es va distreure amb altres obres que tenia sobre la taula, com les òperes La Clemenza di Tito o La Flauta Màgica, fins i tot amb algunes pàgines puntuals destinades a la seva lògia maçònica. La qüestió era no posar-se a escriure el rèquiem que li feia molta mandra, però finalment l'encàrrec era suculent des d'una perspectiva econòmica i Mozart es va posar a treballar en aquella obra en paral·lel a, diguem que, l'increment de la seva malaltia, la malaltia que el portaria a la mort la nit del 5 de desembre de 1791. Som davant, doncs, d'una partitura que esdevé, com el mateix Mozart deia, sembla ser a la seva dona: tinc la sensació que estic escrivint el meu propi rèquiem. En quina mesura aquesta sensació colpeja el compositor i el porta a escriure una obra que no deixa de commoure'ns cada vegada que la sentim? La dificultat va ser acabar la partitura, si no, la vídua Constanze no hauria pogut cobrar la resta dels diners pendents. I finalment, després d'encarregar-ho a dos col·legues de Mozart, el tercer, l'únic que va acabar acceptant, va ser Franz Schaffer Süssmayr, que va enllestir la partitura. Va completar el fragment del Lacrimosa i després tota la resta del Rèquiem, el Sanctus, el Benedictus i l'Agnus Dei. A part, heu de tenir en compte que part de la tasca de Süssmayr va ser completar la instrumentació de les parts que Mozart sí havia enllestit, però que no havia orquestrat. Per tant, una feina laboriosa que ha donat un resultat en el qual hi podem sentir una obra colpidora de Mozart i alhora, en el mateix pack, l'obra més important que ens ha deixat Franz Schaffer Süssmayr, les parts que va enllestir d'aquest rèquiem en re menor que podrem sentir tal com el van interpretar, recordem-ho, a la sala Claus von Bismarck de Colònia el 23 de març del 2025. En aquesta ocasió van sortir alguns solistes a col·laborar amb els intèrprets, concretament Insun Min, soprano, Beate Köp, contralt, Christian Dietz, tenor, Manfred Wittner, baix, al costat del cor de la ràdio de l'oest d'Alemanya a Colònia i del conjunt Concerto Köln, Concerto Colònia, dirigits per Simon Halsey. Sentim el Rèquiem en re menor per solistes, cor i orquestra de Wolfgang Amadeus Mozart.

Colpidora, sempre colpidora l'experiència de poder sentir, ni que sigui per enèsima vegada, el Rèquiem en re menor de Wolfgang Amadeus Mozart. Una pàgina absolutament antològica que el compositor salzburguès ja sabeu que va deixar inacabada i que va completar Franz Schaffer Sussmayr. L'hem pogut sentir tal com el van interpretar Insun Min, soprano, Beate Köpp, contralt, Christian Dietz, tenor, Manfred Wittner, baix, amb el cor de la ràdio de l'Oest d'Alemanya a Colònia i el conjunt Concerto Köln, concerto de Colònia, dirigits per Simon Halsey. Hem pogut sentir aquest concert gràcies a la presència de Catalunya Música a la Unió Europea de Radiodifusió. Ja heu vist que avui el concert que hem rebut de la ràdio de Colònia era una reflexió interessant, molt atractiva a l'entorn de la mort, a partir de dos compositors.

0: dos magnes del classicisme musical, Joseph Haydn i Wolfgang Amadeus Mozart. Un concert enregistrat el dia 23 de març del 2025 a la sala Klaus von Bismarck de Colònia pels nostres companys de la Westdeutsche Rundfunk, és a dir, la ràdio de l'oest d'Alemanya, precisament a Colònia. Aquest ha estat el concert que us hem proposat avui a l'espai Els Concerts de Catalunya Música.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.
0: A Catalunya Música, tot seguit, podrem sentir la missa en si bemoll major per solistes, cor i orquestra d'Antonio Salieri. L'any 1788, recordem que Salieri va ser nomenat Kapellmeister, mestre de capella, de la cort imperial de Viena, un càrrec de màxim prestigi que va ocupar durant 36 anys. Cap al 1804 es va retirar de la composició d'òperes i es va concentrar a subministrar música per la capella imperial. La missa que sentirem tot seguit es va estrenar a Viena l'any 1809. Neix, per tant, en un moment de plena maduresa compositiva, reflectint el classicisme vienès més pur, però amb una severitat i dignitat pròpies de l'ofici litúrgic de l'època. La partitura es divideix en les parts de l'ordinari de la missa, Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus i Agnus Dei, i tot seguit la podrem sentir, tal com la interpreta Constanze Albrecht, soprano, Ulrike Zech, contralt, Sebastian Reim, tenor, Friedemann Klosch, baix, al costat del cor de la Universitat de Dresden i la Sinfonieta de Dresden, dirigits per Maya Sequeira. Missa en si bemoll major per solistes, cor i orquestra de 1809 d'Antonio Salieri.

0: Acabem de sentir la missa en si bemoll major per solistes, cor i orquestra, composta l'any 1809 per un veterà, Antonio Salieri. Els intèrprets eren Constanze Albrecht, soprano, Ulrike Zech, contralt, Sebastian Rein, tenor, Friedemann Kloss, baix, amb el cor de la Universitat de Dresden i la Sinfonieta, també de Dresden, dirigits per Maya Sequeira.
1: Vibra aquest estiu amb Catalunya Música. Tenim les melodies perfectes per acompanyar-te en tot moment. Comparteix-les i gaudeix-ne. Catalunya Música et connecta. Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música.

Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans

0: Aquí comença Demà serà una cançó, un espai dedicat, per sobre de tot, a la música i a l'experiència de l'escolta, el vehicle de la seva existència i també de la nostra connexió amb ella, esclar. Jo sóc la Maria Montes, el control tècnic m'acompanya en Pau Blasi i us donem la benvinguda a un recorregut que avui ens durà al món sonor d'una compositora que va reivindicar el seu dret a existir, a ser amb llibertat total dins i fora dels escenaris. Avui, Ethel Smyth i la seva serenata en re major.
1: Demà serà una cançó, amb Maria Montes.
0: Malgrat la seva condició de dona compositora, se n'ha escrit força sobre Ethel Smyth. Amb una vida a cavall entre finals del XIX i els anys inicials del segle XX, aquesta creadora anglesa és reconeguda per fites com la d'haver estat la primera dona a estrenar una òpera al Metropolitan de Nova York o haver militat activament al moviment sufragista, fins i tot passant per la presó. És conegut el seu caràcter directe i decidit, que va fer que se'n sortís amb èxit de situacions en què moltes altres no van córrer la mateixa sort, com el fet mateix d'haver estudiat composició en contra de la voluntat de la seva família. Sigui com sigui, i com d'altra banda sol passar en aquests casos, sembla que en el cas d'Ethel Smyth es parli més de la seva vida personal que no pas de la seva música. Tot i que mai no és possible destriar del tot una cosa de l'altra, avui provarem de rectificar aquesta tendència i us proposo d'acostar-nos a un moment en la vida de Smyth en què aquesta exposició pública, el seu activisme social, el reconeixement com a dama de l'Imperi Britànic, doncs tot això encara quedava molt lluny. Perquè ens situarem als seus primers anys com a compositora, un cop va donar per acabada la seva formació. Haurem de situar-nos, doncs, a Leipzig, la ciutat que va triar per rebre educació musical. Primerament, Anglaterra havia rebut classes particulars, però volia anar més enllà i la ciutat escollida va ser aquesta, Leipzig. Va entrar al conservatori d'aquella ciutat alemanya, però val a dir que no s'hi va estar gaire temps. No va acabar d'emmotllar-se ni al centre, ni als professors, ni tampoc als alumnes, que la minaven amb recel, com la rara avis que resultava en aquells temps. Però, lluny de ser el final, Ethel Smyth simplement va canviar de rumb. Va optar per formar-se, novament de manera particular. Es va integrar als cercles musicals de la ciutat, on també es movien noms destacats com Johannes Brahms, Clara Schumann i Edvard Grieg, i aviat van arribar les seves primeres composicions. Una d'elles, la que us proposo de sentir tot seguit, una peça breu per piano titulada Aus der Jugendzeit, des de la joventut, compassos que oscil·len entre l'impuls i la melancolia, amb tons ombrívols i pinzellades optimistes i un final abrupte, que Smyth va dedicar a una de les seves primeres amants, la pianista Elisabeth von Herzogenberg, la dona del seu mestre.

Ethel Smyth va escriure aquestes línies a Leipzig en algun punt entre el 1878 i el 1880, quan tenia uns 20 anys. Aus der Jugendzeit era el títol d'aquesta composició, que interpretava Liana Cervescu, que, per cert, ha gravat l'obra completa per piano d'aquesta compositora, i ens permetia establir un primer contacte amb l'estètica sonora de Smyth, si més no, en aquells anys inicials de la seva carrera. Perquè amb el pas del temps, Ethel Smyth es trobaria cada cop més còmode escrivint per veu. Cançons per solistes, per cor, òperes completes... La veu i el text es convertirien en elements pràcticament imprescindibles pel seu discurs, sobretot després de la Primera Guerra Mundial. Però aquella època encara quedava lluny i a finals del segle XIX, Ethel Smyth també explorava altres gèneres musicals com el que arriba ara, el Quintet de Corda, una obra que va escriure el 1883, que va ser la primera que va publicar, i que inclou moviments tan complets com aquest scherzo.

Un tast del quintet de corda en mi menor d'Ethel Smyth, el seu opus 1, la primera obra, per tant, que va publicar l'autora, que en aquells anys arrencava la seva carrera professional a Leipzig. A la ciutat era possible sentir les seves obres a concerts privats, però també a esdeveniments públics, com l'estrena d'aquest quintet a una de les seves grans sales, la Gewandhaus. I, per cert, els qui l'interpretaven en aquesta versió eren els membres del quartet de corda de Mannheim, amb Joachim Grisheimer com a segon violoncel. Però, és clar, Ethel Smyth no es quedaria a Leipzig per sempre i a finals del segle XIX tornaria a Anglaterra. I és ara que arribarem a l'obra central del programa, la seva primera gran obra orquestral, perquè va ser precisament amb aquesta composició que va celebrar el seu retorn en presentar-la davant del públic del Crystal Palace, al Hyde Park de Londres, el 26 d'abril del 1890, la Serenata en re major. En el moment de l'estrena de l'obra, Ethel Smyth té 32 anys i tot un camí per recórrer davant un públic no massa disposat a acceptar la presència d'una creadora anglesa però totalment lligada a la cultura alemanya, obertament homosexual i amb aspiracions professionals al món de la música. A Anglaterra, la reina Victòria encara els seus últims mesos al tron, però el pes de la moralitat sobre la societat anglesa continua sent molt fort. És per això que, per al·ludir d'alguna manera les crítiques, Ethel Smyth signarà la seva obra com a E.M. Smyth, inicials que faran que molts se sorprenguin en descobrir que darrere aquelles obres qui s'amagava era una dona. Malgrat tot, us avanço que l'obra va ser molt ben acollida tant pel públic com per la crítica. Entrem ja, doncs, a les claus d'escolta.

El primer moviment porta la indicació Allegro non troppo i comença amb aquesta amabilitat de melodia lírica amb divisió ternària, com una barcarola. Però això no durarà gaire.

perquè el desenvolupament ens du a territoris més intensos, més plens, on els timbres de l'orquestra semblen eixamplar-se. Els diferents grups instrumentals aniran apareixent, fins i tot amb alguns solos, com aquest de l'oboè.

Arribarà el segon moviment, un scherzo que ens recorda els moviments simfònics de Brahms, però amb melodies que s'allunyen de les del mestre alemany, molt pròpies de Smythe.

Aquest segon moviment és lleuger i l'orquestra sona àgil i fluida. El joc acabarà per donar pas al tercer dels moviments, que porta la indicació Allegretto Grazioso, que ens mostrarà un nou registre de l'autora.

Si pareu atenció, descobrireu més d'un passatge melòdic d'aquells que ressonen, que reclamen ser recordats. I en un tres i no res, haurem arribat al moviment final, Allegro con brio.

Aquest moviment no deixa anar l'entusiasme que amara tota la peça i manté l'energia alta i activa de tota la serenata. Serenata en quatre moviments que gairebé semblaria una sinfonia si no fos perquè no compta amb cap moviment lent. De qualsevol manera, l'aposta de Smythe és un autèntic regal simfònic. Sentim, doncs, la serenata en re major d'Ethel Smythe amb la Filharmònica de la BBC i la direcció d'Odalín de la Martínez.

I així, amb l'entusiasme com a motor, hem arribat al final del programa d'avui. Això ha estat Demà serà una cançó, espai que hem dedicat a Ethel Smyth i les seves composicions i que esperem que us hagi resultat interessant. Us saludem els qui hem fet possible aquesta edició. Pau Blasi, al control tècnic, i jo mateixa, Maria Montes, davant del micròfon. Moltes gràcies per acompanyar-nos i fins aviat.

0: Escolta. Què sents? Et calma? Catalunya Música. Per fer-te sentir bé.
1: El dimecres 12 d'agost viurem un instant extraordinari. A Catalunya Música l'acompanyarem amb música, poesia i imaginació a l'especial Els vels de l'eclipsi, un programa de Maria Montes per transformar l'eclipsi solar total en una experiència també musical. D'Amy Beach a Claude Debussy, de Jaume Pont a Emily Dickinson, Els vels de l'eclipsi. Una mirada diferent per a un fenomen excepcional. Aquest dimecres, de 2:15 a 10:00 PM, a Catalunya Música.

interpretarà el segon concert del polonès Karol Szymanowski. El director principal de l'orquestra de la ràdio noruega, Petr Popelka, també dirigirà una pàgina colorida de George Ligeti, Melodien, i dues obres d'Igor Stravinsky, Les quatre impressions noruegues i el ballet Joc de cartes. La ràdio noruega comparteix amb nosaltres aquest concert, enregistrat el gener del 2023 a la sala de festivals de la Universitat d'Oslo i que ens ha arribat gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. A través de les pel·lícules de Stanley Kubrick, el nom de Ligeti va traspassar els circuits minoritaris de la música contemporània. Però George Ligeti és un dels compositors més importants de la segona meitat del segle XX, investigador musical, mestre i mentor de noves generacions. Melodien, l'obra que sentim per començar, és una peça de transició. Ligeti la va compondre el 1971 per encàrrec de la ciutat de Nuremberg per la celebració del 500 aniversari del naixement d'Albrecht Durero, l'artista més famós del Renaixement alemany. Escriu el compositor hongarès que en aquesta obra, Melodien, va intentar suavitzar la densa micropolifonia del seu llenguatge musical per fer-lo menys sever, més transparent. Aquí la forma musical es desplega com una xarxa estesa en el temps, una xarxa que flueix contínuament. Les veus es superposen i s'entrellacen, cadascuna amb el seu estil característic, el seu tempo, ritme i estructura. Si sentim aquesta obra per primera vegada, ens pot semblar un caos de melodies discrepants. Però si la coneixem una mica o estem ben atents, en podem captar les connexions internes i el seu esquelet harmònic. Comprovem-ho.

L'Orquestra de la Ràdio de Noruega, dirigida per Petr Popelka, ens ha ofert l'obra de George Ligeti, Melodien. Apareix ara a l'escenari de la sala de festivals de la Universitat d'Oslo, Fedor Rodin, aquest músic rus que despunta per la seva integritat interpretativa en la seva doble carrera de violinista i director d'orquestra. Amb el seu violí Lorenzo Storioni, construït a Cremona el 1779, Fedor Rodin tocarà el segon concert per violí de Karol Szymanowski. Aquest compositor polonès va néixer el mateix any que Stravinsky, el 1882. Tots dos van redefinir l'últim nacionalisme musical romàntic en el qual s'havien format. Van passar de l'ús nostàlgic

dels materials folclòrics en l'exploració del potencial d'aquests materials per crear un vocabulari expressiu primitiu i alhora d'avantguarda. El segon concert, de Szymanowski, presenta procediments formals no convencionals, però l'enfocament harmònic, amb l'ús de modes, és més tradicional que el del primer i, com la majoria de la música de l'últim període del compositor polonès, està influït per la música de les muntanyes poloneses. Està estructurat en un sol moviment gairebé rapsòdic. Sentim com sona a les mans de Fedor Radin, violí, i l'orquestra de la Ràdio de Noruega sota la direcció de Petr Popelka. Concert per violí i orquestra número 2, opus 61, de Karol Szymanowski.

Fedor Radin, violí i l'orquestra de la Ràdio Noruega, sota la direcció de Petr Popelka, ens han ofert el concert per violí i orquestra número 2, opus 61, de Karol Szymanowski. És l'última obra orquestral que va produir el compositor polonès abans de la seva mort prematura per tuberculosi el 1937. El solista de la vetllada, Fedor Radin, amb el seu violí de Lorenzo Storioni, construït a Cremona el 1779, correspon als aplaudiments del públic noruec amb una peça fora de programa. I ha triat l'endimoniat Caprici número 24 de Niccolò Paganini, una de les peces tècnicament més complexes escrites per l'instrument. Un tema, 11 variacions i un final. Per tocar-la cal dominar totes les tècniques del violí.

Aplaudiments a la sala de festivals de la Universitat d'Oslo per aquesta mostra de virtuosisme de Fedor Radin amb la interpretació d'una de les peces per violí tècnicament més complexes, el Caprici número 24 en la menor de Niccolò Paganini. Ha estat el vis que ha ofert al públic noruec després de tocar el segon concert de Karol Szymanowski. Explicàvem abans que aquest compositor polonès va néixer el mateix any que Stravinsky, el 1882, i que tots dos van redefinir l'últim nacionalisme musical romàntic explorant el potencial dels materials folklòrics per crear un llenguatge primitiu i alhora d'avantguarda. L'any 1944, Stravinsky, al capdavant de la Simfònica de Boston, va estrenar la seva peça basada clarament en música popular, les quatre impressions noruegues.

Són les quatre impressions noruegues, una suite que Igor Stravinsky va compondre l'any 1944 i que hem sentit en aquesta versió de l'orquestra de la ràdio noruega dirigida per Petr Popelka a la sala de festivals de la Universitat d'Oslo. I per acabar, el director de la vetllada proposa l'audició de l'últim ballet d'Stravinsky, Joc de cartes, una pàgina que segueix un joc de pòquer amb personatges com ara reines, asos, jugadors i el protagonista, el deshonest Joker, que és invencible gràcies a la seva habilitat per convertir-se en qualsevol carta. El ballet està dividit en tres parts, o, com diu enginyosament el compositor, en tres mans, una partitura carregada de sentit de l'humor i amb moltes cites musicals d'altres compositors, com ara Beethoven, Johann Strauss, Rossini, Ravel, Delibes o Tchaikovsky. Tot i que és una obra lleugera i satírica, podria ser una al·legoria del conflicte que hi havia a Europa aquells anys, l'ascens del nazisme i les tensions creixents. El recentment format ballet americà el va estrenar l'abril del 1937 al Met de Nova York amb una coreografia d'un jove George Balanchine. Aquí tenim el ballet Joc de cartes, obra d'Igor Stravinsky.

0: L'amenaçador Joker ha quedat derrotat per l'escala reial al final d'aquest ballet Joc de cartes, l'últim que va compondre Igor Stravinsky. Amb molt de gust hem compartit amb vosaltres aquest concert enregistrat per la Ràdio Noruega el gener del 2023 a la Sala de Festivals de la Universitat d'Oslo i que ens ha arribat gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. El violinista Fedor Radin ens ha ofert el segon concert del polonès Karol Szymanowski i el director principal de l'orquestra de la Ràdio Noruega, Petr Popelka, també ha dirigit George Ligeti i dues obres d'Igor Stravinsky. Si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat a Eulàlia, Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: S'acaba aquí el deliciós quintet amb clarinet en si menor, opus 115 de Johannes Brahms. N'hem sentit aquesta interpretació a càrrec de Laura Ruiz Ferreres, clarinet, i el Manderling Quartet.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis. Escolta. Què sents? T'apassiona? Catalunya Música. Per fer-te sentir bé.
2: Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música, oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.

Franz Liszt és l'autor del cicle de cançons Sonets de Petrarca que sentirem ara en la versió d'Infamula, Soprano i Edelmiro Arnaltes, Piano.

0: Inva Mula, soprano, i Edelmiro Arnaltes, piano, ens oferien el cicle de cançons Sonets de Petrarca, obra de Franz Liszt.
1: Interludi. El moment més clàssic de cada dia a Catalunya Música.

El compositor finlandès Eino Juhani Rautavaara és l'autor del quartet de corda que ara sentirem, interpretat pel Jean Sibelius Quartet. És el segon dels seus quartets de corda.

0: Hem sentit el quartet de corda número 2 d'Eino Joani Rautavaara, interpretat pel quartet de corda Jan Sibelius.
1: Interludi. El temps dels més clàssics a Catalunya Música.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir a continuació el concert per a violí i orquestra número 1 en si bemoll major, Kehill 207, de Wolfgang Amadeus Mozart. Ens acompanyen Gidon Kremer, violí, i els membres de l'Orquestra Filarmònica de Viena, dirigits per Nikolaus Harnoncourt.

S'acaba aquí el concert per a violí i orquestra número 1 en si bemoll major Kühl 207 de Wolfgang Amadeus Mozart, que hem sentit en la versió de Gidon Kremer, violí, i l'Orquestra Filarmònica de Viena sota la direcció de Nikolaus Harnoncourt.

De Benjamin Britten és la serenata per a tenor, trompa i corda, opus 31, que ara sentirem a Catalunya Música. Us l'oferim en la versió del tenor Ian Bostrich, del trompista Radek Bovorak i de l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigits per Simon Rattle.

0: Aquesta era la serenata per a tenor, trompa i corda, opus 31 de Benjamin Britten. L'hem sentit en la veu del tenor Ian Bostridge amb l'acompanyament de Radek Baborak a la trompa i de l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigits per Simon Rattle.
1: Interludi. Quan els clàssics es converteixen en el millor moment del dia, a Catalunya Música.

Continuem la programació de Catalunya Música, ara sentint els tres esbossos simfònics Al mar, de Claude Debussy, obra estrenada l'any 1905 a París. Consta de tres parts, de l'albada al migdia, al mar, jocs d'onades i diàleg del vent i del mar. Ens acompanya la Filharmonia Orquestra, dirigida per Jeffrey Simon.

0: Fins aquí els tres esbossos simfònics al mar de Claude Debussy, de l'Albà del migdia al mar, Jocs d'onades i Diàleg del vent i del mar. Ens acompanyava la Filharmonia Orquestra dirigida per Geoffrey Simon.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
1: La millor música clàssica i els grans noms de la lírica es troben un estiu més al Festival de Torroella. Sota el lema "L'amor també deixa rastre", combina grans noms de l'escena internacional com la Mahler Chamber Orchestra amb el pianista Daniil Trifonov i el director Daniel Harding i la prestigiosa formació de música renaixentista de Thales Scholars amb noves mirades artístiques. Més informació a festivaldetorroella.cat. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linkat.
1: El Festival És Dansa celebra la 44a edició a Les Preses. Del 17 al 23 d'agost, una proposta en què la tradició, la creació, la natura, la formació i la participació s'uneixen per viure els 360 graus de la dansa tradicional. Més informació a esdansa.cat. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linka. A Catalunya Música. Catalunya Música. A Catalunya Música. Cicle coral. Un programa de música coral de Catalunya Música. Amb Albert Torrents.
2: Des d'ara mateix us donem la benvinguda a aquesta nova edició de Cicle Coral, l'espai de la música coral a la sintonia de Catalunya Música, que avui dedicarem a conèixer la producció de música per cor d'un compositor que ens és relativament pròxim, tant en l'espai com en el temps. Estem parlant del francès Maurice Durufré. Nascut a la població de Louviers, a Normandia, l'11 de gener del 1902 i desaparegut a París el 16 de juny del 1986, Maurice Durufré no només va ser compositor, sinó també un virtuós organista. Des dels 10 anys es va formar en piano i orgue a l'Escola Coral de Rouen, on va conèixer la tradició de cant pla que s'havia de convertir en una profunda influència la resta de la seva vida. L'any 1919, als 17 anys, Durufré va seguir el consell dels qui, a la vista del seu talent, li recomanaven traslladar-se a París i preparar-se per entrar al conservatori. Així ho va fer, i a la capital francesa va conèixer dos compositors que havien de deixar petjada en les seves obres, Charles Tournemire i Louis Vierne.

home introspectiu i molt autocrític, com el seu professor Paul Dicat, Diroflé no va ser un compositor prolífic. Quan va morir, a la respectable edat de 84 anys, havia publicat només una producció molt reduïda d'una desena d'obres, això sí, molt homogènies. Per ell, la composició era un procés lent i laboriós, que implicava una revisió constant i un art impecable, i només publicava les obres de les quals estava plenament satisfet. Amb tot, o potser precisament per això, va aconseguir combinar l'escriptura contrapuntística amb textures orquestrals, tocs d'impressionisme heretats dels seus principals contemporanis, Debussy, Dukas, Ravel i Fauré, i el cant pla gregorià que constitueix l'essència de la majoria de les seves obres, però del qual fa un ús més alliberador que restrictiu, i que culmina en les tres obres corals per les quals el seu nom és més conegut avui dia. A diferència del seu amic i company d'estudis, Olivier Messiaen, Diroflé va evitar l'experimentació avantguardista i es va acollir a les formes compositives estàndard, el preludi, la fuga, la toccata, l'scherzo i el coral amb variacions en són només algunes. Es considerava incapaç d'afegir res significatiu al repertori de piano. Veia el quartet de corda amb aprensió i li rebutjava frontalment la idea de compondre cap tipus de cançó després dels exemples de Schubert, Fauré i Debussy. En canvi, Diroflé va compondre per als seus dos mitjans preferits, l'orquestra i l'orgue, i tots dos queden units en la seva obra més important, el Rèquiem.

D'aquesta manera comença el Rèquiem de Maurice Durufle, amb aquests introit i kyrie que ara interpretaven els Corydon Singers, acompanyats de l'orquestra de cambra anglesa que dirigia Matthew Best. Abans d'aquesta última audició, havíem iniciat un breu repàs biogràfic del compositor que havíem deixat l'any 1920, quan Durufle va entrar al Conservatori de París, on va ser un alumne destacat. Va guanyar el primer premi en 5 matèries: orga, harmonia, fuga, acompanyament i composició. Aquesta última la va estudiar amb Paul Dicat. L'any 1927, Durufle va accedir al càrrec d'assistent de Louis Vierney

que mentrestant havia prosperat fins a arribar a ser organista de la catedral de Notre Dame. Vierne, que va morir assegut al banc de l'orgue i a punt d'encetar una improvisació al costat de Durufle, es referia sovint al talent del jove compositor i fins i tot li havia demanat que el succeís. El 1930, però, Durufle havia estat nomenat organista a l'església de Saint-Étienne-du-Mont, on es quedaria la resta de la seva vida. Aquella mateixa dècada, juntament amb Jean-Yves Daniel Lesure, Olivier Messiaen i altres membres de la seva generació de joves compositors, virtuosos de l'orgue i improvisadors, Durufle va emprendre la renovació de l'Escola Francesa d'Orgue. També data d'aquella època una de les seves primeres distincions, el Premi de la Fundació Blumenthal, obtingut l'any 1936.

0: Cicle coral. Amb Albert Torrents.
1: Aquest rèquiem, del qual ja hem sentit un primer fragment i que centrarà la nostra atenció els pròxims minuts, de la mateixa manera que centra el catàleg compositiu de Maurice Durufle, data de l'any 1947. D'aleshores ençà, s'ha guanyat un lloc com obra mestra del gènere al costat del rèquiem de Fauré, amb el qual comparteix molt més que la inspiració, i s'ha convertit en l'obra més interpretada del seu autor. Dedicat a la memòria del seu pare, l'Opus 9 de Durufle fa evident la profunda fe religiosa que ja intuïm en tota la música litúrgica d'aquest autor. El Rèquiem és l'evolució de la idea inicial d'una suite de peces per orgue, cadascuna basada en el cant pla de cada moviment de la missa de difunts. Veient, però, que li costava tant deslligar-se del text llatí i per suggeriment del seu editor Diró, Durufle va redissenyar l'obra a més gran escala fins a arranjar 9 de les seccions de la missa: Introit, Kyrie, Domine Jesu Christe, Sanctus, Pie Jesu, Agnus Dei, Lux Eterna, Libera Me i In Paradisum. És la mateixa tria que havia fet Gabriel Fauré, aquella que omet les referències al dia del judici, i la seva aproximació és igualment restringida. Tot i aquestes i altres semblances, Durufle va més enllà de la imitació de l'obra del seu predecessor, perquè en reformula lleugerament l'estructura i converteix el rèquiem en una expressió original d'admiració i respecte. A més, l'omnipresència dels temes del cant gregorià corresponents als textos, ja sigui cantats pel cor, tocats per l'orquestra o simplement al·ludits en l'acompanyament, juntament amb l'harmonia típicament francesa i l'orquestració heretada de Debussy, Ravel i Ducas, produeix una síntesi extraordinària i commovedora que rebutja cap etiqueta temporal.

Era el tercer moviment, Domine Jesu Christe, del Rèquiem de Maurice Durufle, que hem sentit en les veus dels cors Philippe Kellar i Stéphane Kellar, acompanyades per l'orquestra de l'Associació de Concerts La Mourée i dirigides pel mateix compositor. El Rèquiem de Durufle es va estrenar el 2 de novembre del 1947 a la Salle Gaveau de París amb el cor de Ràdio França i sota la direcció de Roger Desormières. Aquesta versió original, per solistes, cor, orquestra i orgue, va ser reorquestrada en dues ocasions. El 1948, per cor i orgue, i el 1961, per cor, orgue i un conjunt instrumental reduït, format per quintet de cordes amb parts opcionals per arpa, dues o tres trompetes i dues, tres o quatre timbales. La justificació d'aquesta versió definitiva respon, d'una banda, a la dificultat pràctica de plegar un cor, una orquestra i un orgue en una església, però sense renunciar, de l'altra, a les sonoritats humanes i expressives de l'orquestra que es perden en la primera reducció. Els últims anys, aquest rèquiem de Durufle ha igualat en popularitat el de Fauré. Tots dos reflecteixen l'angoixa de l'home que contempla l'últim misteri de la vida en forma de pregària cristiana i no pas de prec desesperat per alliberar-se de les preocupacions terrenes.

El baríton Bryn Terfel i el cor i l'orquestra de l'Acadèmia Nacional de Santa Cecília de Roma, sota la batuta de Myung-Whun Chung, interpretaven el moviment Libérame del Rèquiem de Maurice Durufle. L'any 1947, quan Durufle va veure estrenat el seu Rèquiem, treballava de professor d'harmonia al Conservatori de París, el centre on ell mateix s'havia format i on va tenir com alumnes, entre d'altres, la que avui és una prestigiosa organista francesa, Marie-Claire Alain. Ell mateix, com a organista, també va fer nombroses gires per Europa, els Estats Units i l'URSS, sense abandonar les obligacions del càrrec de professor que va ocupar entre 1943 i 1970. També va ser durant aquest període, concretament l'any 1960, que Durufle va compondre un altre capítol de la seva gran trilogia de peces corals, els quatre motets sobre temes gregorians, Opus 10, autèntiques pedres precioses de la polifonia del segle XX que s'han interpretat arreu del món. El cicle està dedicat a Auguste Le Guenin, que va assistir l'autor durant la composició del Rèquiem. Aquí, Durufle torna a la combinació de cant gregorià i polifonia moderna, tot aconseguint una flexibilitat de ritme semblant al de la pregària humana. Cada motet és precedit pel cant pla del qual es deriva. A continuació sentirem els dos primers, Ubi Caritas i Tota Pulcra Es, interpretats pels Corydon Singers sota la direcció de Matthew Best.

eren els dos primers dels quatre motets sobre temes gregorians, opus 10 de Maurice Durufle, Ubi Caritas i Tota Pulcra Es, interpretats pels Corydon Singers sota la direcció de Matthew Best. Com heu pogut comprovar, el primer, Ubi Caritas et Amor, és de caràcter més meditatiu, mentre que Tota Pulcra Es, per cor exclusivament femení a tres veus, és més lleuger i animat, però encara suau.

i femení. Encara ens queden per sentir dos motets més. Tu és Petrus, una obra entusiasta i optimista, en què la fundació de les esglésies sobre la roca de Pere es tradueix musicalment en la construcció del motet sobre l'obertura canònica i una cadència final forta i sòlida. Finalment, Tantum Mergo retorna a l'estil meditatiu i melangiós que caracteritza bona part del Rèquiem, fins a arribar a un ament final. La primera interpretació d'aquests quatre motets va tenir lloc a l'església de Saint-Merry, a càrrec de la Societat Coral Stéphane Quilla, el 4 de maig del 1961. I ara sentim els dos últims, Tu és Petrus i Tantum Mergo, en les veus del cor del King's College de Cambridge, que dirigeix Sir Philip Ledger.

Les veus del cor del King's College de Cambridge que dirigia Sir Philip Ledger eren les que sentíem en aquests dos últims dels quatre motets sobre temes gregorians, opus 10 de Maurice Durufle, Tu es Petrus i Tantum Ergo. L'última obra de Durufle que sentirem avui és el seu opus 11, la missa Cum Jubilo, dedicada a la seva dona, Marie Madeleine, i escrita en honor de la Verge Maria, a la població de Menerva, a la Provença, durant l'estiu de 1966. Una de les característiques més singulars d'aquesta obra, no només en el conjunt de la producció de Durufle, sinó de totes les misses corals, és el fet que està escrita per un cor fet de veus de baríton, amb un baríton solista, acompanyats per orquestra sinfònica i orga. Ara bé, com en el cas del Requiem, n'existeix també una transcripció per veus mixtes i orga que data de 1967, l'any següent a l'estrena.

era el Glòria de la missa Cum Júbilo de Maurice Durufle, interpretat pel cor Stéphane Quilla i l'Orquestra Nacional de Ràdio França, sota la batuta del mateix compositor, que en aquesta obra torna a fer servir el cant gregorià com a vehicle per la seva visió espiritual. Tal com suggereix el títol, la missa Cum Júbilo és una obra més alegre i extrovertida que les anteriors, amb clímax poderosos en el Glòria, que acabem de sentir, i en l'Osanna, però que retorna a l'atmosfera contemplativa inicial, gràcies a un encisador solo de trompa en el Dona Nobis Pacem. Comprèn les cinc seccions habituals de la missa i segueix l'exemple del Rèquiem en combinar les textures orquestrals amb melodies de camplà. Excepte alguns passatges de desenvolupament lliure, sobretot el Sanctus, les línies musicals conserven en primer pla el cant gregorià i procuren adaptar el metre modern al pols rítmic antic. L'obra es va estrenar el 18 de desembre del 1966 a la Salle Pleyel de París amb la Societat Coral Stéphane Quilla, que ja havia estrenat els quatre motets, i l'Orquestra de Concerts L'Amoureux sota la batuta de Jean-Baptiste Marie.

0: D'aquesta manera acaba la missa Cum Jubilo de Maurice Durufle, amb aquest Agnus Dei que acabem de sentir interpretat pels membres del cor Magdalen College, acompanyats de l'English Sinfonia que dirigia Bill Ives. Així acabem també, per tant, aquesta edició de cicle coral, que hem dedicat a fer un recorregut per la música coral de Maurice Durufle. Us ha acompanyat, com sempre, Albert Torrents, que ara us saluda i us agraeix l'atenció abans d'acomiadar-se fins a una nova edició del nostre programa. Com sempre, a la sintonia de Catalunya Música.
1: A Catalunya Música. Cicle coral. Un programa de música coral de Catalunya Música. Amb Albert Torrents.
2: Linkat. El MACBA posa en marxa els vespres MACBA coincidint amb l'horari d'estiu. Entrada gratuïta els dijous, divendres i dissabtes de les 6 de la tarda a les 8 del vespre. Podràs visitar de franc l'última proposta de la col·lecció amb visita comentada els dissabtes a les 6 de la tarda i les exposicions temporals. Més informació a macba.cat. Recomanat per Catalunya Música.
3: Linkat. Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música. Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per anar fins a Varsòvia per sentir un dels concerts de temporada de l'Orquestra Filarmònica de la capital polonesa. Un concert que començarà, però, amb el Cor Filarmònic de Varsòvia, que interpretarà a capella l'obra Friede auf Erden, Pau a la Terra, l'opus 13 d'Arnold Schönberg, una obra estrenada a Viena l'any 1911, que és l'any en què va morir Gustav Mahler, de qui en sentirem la sinfonia que havia compost just 2 anys abans, la sinfonia número 9, l'última de Gustav Mahler, una obra esplèndida de més d'una hora de durada, música que clourà aquest concert d'avui. Aquestes dues obres que posaran en relació dos dels grandíssims noms del tombant del segle XIX cap al XX. Schönberg i Mahler, des d'aquesta gravació de la ràdio polonesa del juny del 2024, que ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. El concert d'avui, per tant, posa en relació dues obres que són pràcticament contemporànies, escrites en el mateix moment, però en moments diferents en la vida de tots dos compositors. Gustav Mahler encaraia el final de la vida, Arnold Schönberg rondaia tot just la quarantena, aquell 1911 en què es va estrenar Friede auf Erden. Una de les obres d'aquest compositor influentíssim dins de la creació musical del segle XX, qui va saber integrar el doble llegat de Wagner amb el de Johannes Brahms i projectar-lo cap al futur. Un home amb una pulsió creativa que depassaia l'àmbit musical perquè Schönberg va portar a terme una intensa activitat també com a pintor, com a caricaturista, com a escriptor, poeta, assagista, teòric de la música o director d'orquestra. Però les seues inquietuds creatives no es limitaien al terreny artístic, sinó que també va desplegar una destacable tasca en el camp del bricolatge, del disseny o de la invenció de jocs nous, perquè de les mans de Schönberg en van sorgir tot un seguit d'estris, artefactes i mobles estranys, des d'una màquina futurista d'escriure música fins a col·leccions de cartes, capsetes per a ordenar les sèries dodecatòniques i un joc nou d'escacs amb un sistema sofisticat per a 4 jugadors. Arnold Schönberg, a part de ser l'artista complex que coneixem, va ser també totes aquestes coses. I per damunt de tot, i a Catalunya Música, la seva obra. En aquest cas, una obra per a cor a capella, una obra en la que s'hi veuen les últimes influències romàntiques, una obra a partir d'un text del poeta i novel·lista suís Conrad Ferdinand Meyer. És Pau a la Terra, Friede auf Erden, l'opus 13 d'Arnold Schönberg en versió del Cor Filarmònic de Varsòvia, dirigit pel director rus-polonès Andrei Boreiko. Així comença el concert d'avui a Catalunya Música.

El concert d'avui ha començat amb aquesta obra que Arnold Schönberg va compondre l'any 1907, Friede auf Erden, Pau a la Terra, l'opus 13 del compositor vienès i que us hem ofert en versió del Cor Filarmònic de Varsovia sota la direcció d'Andrei Boreiko. Així és com ha començat el concert d'avui amb música d'Arnold Schönberg. Aquest compositor figura clau en l'evolució de la música del segle XX, el compositor que va portar el desenvolupament de la tonalitat fins a les seues últimes conseqüències i que va liderar el que es coneix com la Segona Escola de Viena, amb el corrent atonal i la implantació de la tècnica dodecatònica. Arnold Schönberg va estar molt vinculat a Barcelona, s'hi va traslladar a viure per motius de salut, aconsellat pels metges per tal de pal·liar els seus problemes d'asma. Això passava als anys 20 i havia tingut molt a veure amb la seva vinguda a Barcelona la relació que tenia amb músics catalans, com per exemple Robert Gerhard o Pau Casals.

Doncs avui Arnold Schönberg i aquesta obra per a cor en l'inici d'un concert que ara continua amb una obra contemporània pràcticament exacta, perquè Gustav Mahler va escriure la seva novena sinfonia l'any 1909, 2 anys després que Schönberg compongués Friede auf Erden. A més, Pau a la Terra, de Schönberg, que es va estrenar a Viena l'any 1911, que és quan Gustav Mahler hi va morir. Després d'haver compost aquesta sinfonia número 9, en què va tornar a la forma orquestral pura, després de l'exuberància de mitjans que va utilitzar, per exemple, a la vuitena, a la dels 1000. La sinfonia número 9 de Mahler té 4 moviments distribuïts d'una manera molt poc ortodoxa, perquè els 2 moviments lents són als extrems, són el primer i el quart, i els 2 moviments ràpids són els centrals, són un Ländler i un rondó burlesc. Són els 4 moviments d'aquesta última sinfonia, la novena, de Gustav Mahler, que ara hi interpreta l'Orquestra Filarmònica de Varsovia sota la direcció d'Andrei Poreiko. La gravació es va fer al Filarmònic Concert Hall de Varsovia el juny del 2024. La gravació és de la ràdio polonesa i ha arribat a Catalunya Música a través de la UER.

0: silenci després que es fongués la música intensíssima d'aquesta sinfonia número 9 de Gustav Mahler, l'última sinfonia del compositor que havia nascut l'any 1860, que va compondre aquesta última obra sinfònica l'any 1909, l'última sinfonia completa de Gustav Mahler, perquè la desena va quedar inacabada. Mahler va morir l'any 1911 i l'estrena d'aquesta sinfonia número 9, que acabem de sentir, es va fer pòstumament l'any 1912 a Viena amb la Filarmònica vienesa sota la direcció del deixeble i amic de Mahler, Bruno Walter. Doncs aquesta sinfonia número 9 és la que us hem ofert avui en versió de l'Orquestra Filarmònica de Varsovia dirigida per Andrei Boreiko. Aquest concert es va fer al Filarmònic Concert Hall de Varsovia el juny del 2024. Un concert interessantíssim i ple de música fantàstica que ha unit dues obres contemporànies: Pau a la Terra, música per a cor a capella d'Arnold Schönberg, composta l'any 1907, estrenada l'any 1911, i aquesta novena sinfonia de Gustav Mahler, una obra de l'any 1909. Per tant, hem sentit aquell inici de segle XX amb aquests dos grans noms, del tombant del XIX cap al XX, Arnold Schönberg i Gustav Mahler. I tot això des de la gravació de la ràdio polonesa, que ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Aquest és un altre concert que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

Mompou al piano, interpretant la seva música. Frederic Mompou ha interpretat l'obra Suburbis.

0: Linkat. Una gran història d'amor feta amb música. El 20 d'agost, el baríton André Schoen i el pianista Daniel Heyde tornen a la Schubertíada amb La vela magalona de Brahms. Amb la narració de Pere Arquillué, aquesta llegenda medieval pren vida en una vetllada de poesia, emoció i música a la Canònica de Vilabertran. Més informació a schubertíada.cat. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linkat.
2: Escolta. Què sents? T'apassiona? Catalunya Música. Per fer-te sentir bé.
3: El dimecres 12 d'agost viurem un instant extraordinari. A Catalunya Música l'acompanyarem amb música, poesia i imaginació a l'especial Els vels de l'eclipsi, un programa de Maria Montes per transformar l'eclipsi solar total en una experiència també musical. D'Amy Beach a Claude Debussy, de Jaume Pont a Emily Dickinson, Els vels de l'eclipsi. Una mirada diferent per a un fenomen excepcional. Aquest dimecres, de 2:15 a 10:00 PM, a Catalunya Música.

A la sintonia de Catalunya Música sentirem tot seguit el concert per a piano i orquestra número 4 en si bemoll major per a la mà esquerra del piano, que és l'opus 53 de Sergei Prokofiev. L'interpreten en aquest enregistrament el pianista Michel Veroff i l'orquestra de la Gewandhaus de Leipzig, dirigits per Kurt Masur.

0: El que sentia més el concert per a la mà esquerra del piano i orquestra de Sergei Prokofiev, el seu quart concert per a piano en la tonalitat de si bemoll major. Michel Berov, al piano, i l'orquestra de la Gewandhaus de Leipzig, dirigits per Kurt Masur, n'interpretaven aquest enregistrament del 1988.
1: Interludi. Quan els més clàssics es fan escoltar a Catalunya Música.
0: Catalunya Música us proposa de continuar la seva programació amb música mexicana, amb Ventanas, l'obra orquestral de Silvestre Revueltas, que sentirem interpretada per l'Orquestra Filarmònica de Los Angeles, dirigida per S.P. Casalonen.

L'obra orquestral que ara sentíem porta per títol Ventanas. És del compositor mexicà Silvestre Revueltas i la interpretava l'Orquestra Filarmònica de Los Angeles, dirigida per S.P. Casalonen.

El conjunt instrumental Europa Galante, que dirigeix Fabio Biondi, interpreta la versió que ara us oferim del Concerto Grosso número 6 en fa major del recull opus 6 d'Arcangelo Corelli.

0: Era el sisè dels concerts del recull Opus 6 d'Arcangelo Corelli, concerto grosso en la tonalitat de fa major que sentíem interpretat per l'Europa Galante, la formació instrumental que dirigeix Fabio Biondi.
1: Interludi. Els clàssics de la clàssica a Catalunya Música.
2: La proposta que us fem tot seguit aquí a Catalunya Música és la de sentir la música de Béla Bartók, la suite per a piano a l'aire lliure, que porta el número 89 del seu catàleg, és la que sonarà ara mateix a la nostra sintonia en la versió que en fa el pianista Michel Berhoff.

0: Eren les cinc parts de la suite pianística A l'aire lliure, de Béla Bartók, interpretades pel pianista Michel Veroff.
1: Catalunya Música.

Amb l'audició d'una de les conegudes com a Sonates del Rosari de Heinrich Ignaz Franz von Viva, continuem la nostra programació avui. És la sonata L'Anunciació, una sonata que Lise Pierlot interpreta des del violí amb l'acompanyament del conjunt Le Veilleur d'Inuit.

0: Aquesta sonata és del recull de sonates per a violí i continu Sonates del Rosari, de Heinrich Ignaz Franz von Viva. La que sentíem, l'Anunciació, la interpretava la violinista Liz Piero al costat del conjunt Le Veilleur de Nuit.
1: Interludi. Quan els més clàssics es fan escoltar a Catalunya Música.

En l'enregistrament que l'any 2004 va fer el Quartet de Barcelona, us proposem de sentir tot seguit el Quartet de Corda número 3 en mi bemoll major de Juan Crisóstomo de Arriaga.

0: Fins aquí els quatre moviments del quartet de corda número 3 en mi bemoll major de Juan Crisóstomo de Arriaga. El sentíem en la versió del quartet de Barcelona.
1: Linkat. Com es crea un univers artístic? Deixa't sorprendre a la Fundació Joan Miró amb Cercles. Del 29 de juliol al 12 d'agost podràs visitar l'exposició essencial per entendre Joan Miró. Descobreix-lo a través de les seves obres clau en diàleg amb la llum, l'arquitectura de Cert i del Jardí dels Xiprers acabat d'inaugurar. Aquest estiu a la Fundació Joan Miró. Recomanat per Catalunya Música.
2: Linkat. Catalunya Música.
0: Aquí a Catalunya Música sentirem tot seguit una partitura coral del compositor nord-americà Eric Whittaker, una partitura del 1994 escrita a partir de la traducció a l'anglès d'un text d'Octavio Paz. Water Night, o Aigua Nocturna, és el títol de l'obra que sentim en la versió de la formació vocal que porta el nom del compositor, els Eric Whittaker Singers.

0: Eren els Eric Whittaker Singers interpretant la partitura titulada Aigua nocturna, escrita a partir d'un text d'Octavio Paz traduït a l'anglès pel compositor nord-americà Eric Whittaker l'any 1994.
1: Interludi. Els clàssics de la clàssica a Catalunya Música.
0: Maurice Ravel és l'autor de la música que tot seguit podreu sentir aquí a Catalunya Música. És la seva Rapsòdia Espanyola, una obra orquestral que us oferim interpretada per l'Orquestra Filarmònica de Berlín dirigida per Claudio Abbado.

0: Hem sentit la rapsòdia espanyola d'Amor i Rebel, interpretada per l'Orquestra Filarmònica de Berlín, que dirigia Claudio Abbado.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

Escolta. Què sents? Et motiva? Catalunya Música, per fer-te sentir bé.

0: Catalunya Música.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

Sentim ara una cantata de Johann Sebastian Bach, una cantata de noces titulada Weichet nur betrübte Schatten, Disperseu-vos ombres de tristesa. És la cantata catalogada amb el número 202 i que sentim en la versió de Friederike Wagner, soprano, i la Capella Istropolitana dirigida per Christian Brembeck.

És la cantata de noces Weichet nur betrübte Schatten, disperseu-vos ombres de tristesa, cantata catalogada amb el número 202 en la producció de Johann Sebastian Bach i que hem sentit en la versió de Friederike Wagner, soprano, i la Capella Estropolitana, sota la direcció de Christian Brembeck.

0: Catalunya Música.
1: La música de Sergei Rachmaninov ens acompanyarà durant els següents minuts aquí a la nostra sintonia. Sentirem el seu trio elegíac en re menor, opus 9, número 2, en la versió que n'interpreta el trio Baradin.

0: Aquest era el trio elegíac, el trio opus 9 número 2 de Sergei Rachmaninov, trio escrit en la tonalitat de re menor que hem sentit en la versió del trio Baradin.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música. Nocturn.

Música de Max Bruch, composta l'any 1881 i basada en temes hebraics. Kol Nidrei és un adagio per a violoncel i orquestra, el seu opus 47, que sentíem en un enregistrament de l'any 1960 a càrrec de Pierre Fournier, violoncel, i l'orquestra Lamouret, sota la direcció de Jean Martinon.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: El que us convidem a sentir tot seguit és un dels himnes que Henry Purcell va escriure per a la Capella Reial al voltant del 1680. Beneïu el Senyor és el títol d'aquesta partitura que interpreten Einstein Davis, contratenor, James Gilchrist, tenor, Neil Davis, baix i el cor del St. John's College de Cambridge amb Andrew Netzinga al capdavant.

0: Aquest era un dels anthems o himnes de Henry Purcell, Beneïu el Senyor, catalogat per Zimmerman amb el número 3, i el sentíem en la versió del cor del St. John's College de Cambridge i la St. John's Sinfonia amb Andrew Netzing al capdavant i amb les intervencions dels solistes vocals Eystein Davis, contratenor, James Gilchrist, tenor, i Neil Davis, baix.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: La sinfonia número 4 en fa major del compositor Ralph Vaughan Williams és de l'any 1934. És l'obra que ara sentirem, interpretada per la New Philharmonia Orchestra sota la direcció d'Adrian Bolt en un enregistrament del 1967.

0: Adrian Boult, al capdavant de la New Philharmonia Orchestra, ens oferia en aquest enregistrament del 1967 la Simfonia número 4 en fa menor que Ralph Vaughan Williams va compondre l'any 1934.
1: Catalunya Música.
2: A Catalunya Música us acompanyarem durant els pròxims minuts amb música d'Antonín Dvořák, amb el seu quartet en piano en re major, opus 23, que interpreten Elena Sukarova-Weise al piano i els membres del quartet Blach.